0: Manuel Valero.
1: Bon dia, Andrea Jarque. ¿Cómo está usted? Mira, Rosa, yo estoy de categoría. ¿Y tú cómo estás?
0: Yo de categoría porque estás tú así a la radio.
1: Ole, ole, ole, ole.
0: Ole los caracoles.
1: 21 de septiembre y estoy casi a la radio. ¿Y qué pasa, güey?
0: Coses.
1: Coses, güey, pasen coses. Ella me ha dicho que no va a dir-ho.
0: No.
1: Pero ya lo digo yo porque es que ya va a dir. Ella ya va a dir porque como son la última sección de este programa...
0: Y a cosas que ya se han comentado.
1: Bien, cosas que ya se han comentado.
0: Una de ellas.
1: Una de ellas es que, güey, comienza la tardor y se acaba el estío.
0: ¿Te da una pena?
1: Pues porque te digo una cosa, a mí no.
0: Por la calor, imagine.
1: Es que yo este estío he sido una miqueta atípic de la resta de mortals. Primero que todo, no tengo vacances, gracias a Déu, porque vol dir que treballat un montón. Y he patit la desgracia de tindre, como siempre, incendis, pero esta vegada muy prop de casa... I ha sigut un poc infernal.
0: Sí.
1: No tan infernal, perquè moltes vegades ens queixem sense tindre's que queixar-se, perquè, torna a dir, gràcies a Déu, érem pobles veïns els que ho han patit i el nostre poble no ho ha patit. Però quan arribava la calor i se fum, jo me'n recordo que l'última setmana de juliol, al principi d'agost, allí no n'hi havia Déu ni Mare de Déu que dorguera, perquè...
0: Ningú.
1: Era molt, molt, molt xungo. Ha passat l'estiu, han passat coses molt xules aquest estiu, però avui vinc a reivindicar.
0: Ui, vas a posar-te en aquesta tessitura?
1: Vaig a ficar-me en aquesta tessitura.
0: No te pega molt,
1: No, però vaig a fer-ho.
0: Vinga, va.
1: Vaig a reivindicar perquè, mira, l'estiu estem... Ai, l'estiu, que bonic l'estiu. L'hivern, que bonic, l'hivern, Nadal, regals, festes, Cap d'Any, primavera... ¿Qué tenim que dir de la primavera? El
0: sangre
1: amor,
0: entera, qué bonito.
1: Sangre entera, etc. I la tardor. Avui comença la tardor i jo crec que és l'estació més menysprear de les quatre. Pareix que no passen coses a la tardor. Pareix que siga que passa això.
0: Mira,
1: vaig a dir-te una cosa. Ma abuela, quan jo li di a la tardor, me dia, això què és? Perquè és de veres que...
0: Otoño.
1: Claro. No, ni otoño, és que... Ells passaven de l'estiu a l'hivern.
0: I punto.
1: En aquella època que digui jo, la paraula tardor en la jerga dels nostres abuelitos no s'utilitzava. És algo que del 80 que digui jo, de després de la dictadura. Jo,
0: sí, sí, sí.
1: Hi ha coses que pareix que hagin passat després de la dictadura. Jo no la vaig conèixer, però n'hi ha com un antes i un després, no?, en la nostra societat. I una d'estes és, dins del nostre llenguatge, la paraula tardor. I és perquè jo crec que no s'ha... considerat mai una estació rica. I nosaltres, la tardor, en la nostra província, és una estació plena de coses bones. Mira, comencen, sobretot, els cultius de la taronja.
0: Que bo.
1: Que bones les taronges.
0: El cultiu de moltes coses bones
1: a
0: la tardor.
1: El cultiu de moltes coses bones a la tardor. I si és olives que se cullen ara en estos mesos, bueno, també depèn la varietat, però i se oli.
0: Que bo.
1: Que bo.
0: Venen els plats de cullera, que són els meus favorits.
1: Ahí estem. Ahir ma mare deia que bé, que ja comença a fer algo de fresqueta, tampoc anem a exagerar.
0: No, molt.
1: Tampoc anem a exagerar, però algo de fresqueta, les nits ja són més fresques
0: sí.
1: I se pot descansar més.
0: Això
1: que estava dient al principi de que no he pegat ull perquè este estiu ho ha apretat, diu, i ja podré fer caldo,
0: ¿eh? Ya
1: lo que me le agrada es el caldo.
0: A mí también, me encanta.
1: Caldo en todas sus variedades. Hola, mamá. Porque, claro, el caldo a mí también me agrada, pero en todas sus variedades ni a días que dios, uy, dame caldo. Pues no, ella le fica un grapa de arroz, un grapa de sopa. Y al final, está bo. Vienen el anar al monte a buscar
0: robellons. Que això és típic,
1: sí,
0: a la nostra zona.
1: És que veus com la tardor i nosaltres... No, no, no, no.
0: Què venen també en la tardor? Les festes del nostre poble.
1: Ahí estamos, ahí estamos.
0: Meravella.
1: És que no volia dir-ho. Digues, digues.
0: I el pont d'octubre, que este any és el pont perfecte.
1: El pont perfecte.
0: Quatre dies consecutius.
1: Dies. Mira, estem...
0: Perfecte.
1: Estem com que no estem.
0: Com
1: imagina que no estic ni així. Ni avui, ni la setmana que ve, ni a l'altra.
0: Te vas d'aqueducte, tu sols.
1: Me vas d'aqueducte. Així estarem, així estarem. Venen coses xulíssimes. al nostre poble i a molts pobles, perquè coincideixen, les, ja ho diré, la setmana que ve, crec que és... No, no, encara mos quedaran dos pa parlar de les festes. Però que sí, que la tardor hi ha que reivindicar-la, de que passen coses molt xules, que no hay que bajar la guàrdia, no hay que bajar la guàrdia, que així en la nostra secció saps que parlem de frases fetes, d'expressions populars, però també de coses típiques i de festes i coses...
0: De la nostra terra.
1: De la nostra terreta. I avui porte una frase feta que és de la nostra terra, perquè és molt típica, l'ha sentida moltes vegades, i ve de José Luis des de Onda, que ens conta que aquesta frase l'escolta sempre, ja t'he dit jo que està frase escoltada, i que ell, que té més de 50 anys, al seu poble, ja la dia, sa abuela i tots. Saps? Aixina que anem per ella.
0: Anem per ella.
1: La frase feta d'avui i que ens acompanyarà tota aquesta setmana és... Estar fet de molt bona pasta.
0: Me encanta.
1: Esta sí, eh?
0: Esta está feta de bona pasta. Ah, este está fet de bona pasta.
1: Però ara vaig a preguntar-te, què penses sobre aquesta frase? Què penses quan es diu aquesta frase?
0: M'ha vingut al cap, no me preguntes per què. Tipo larga massa.
1: Larga
0: massa. De estar ben construït, ben ficat ahí en el puesto, ben robust. Per
1: però tu opines que estem parlant d'una tia i un tio bo? No.
0: Estic pensant en algú que té bona salut, en algú que mai li passa res,
1: ah,
0: no?
1: Ah, que té bona salut, que ningú li passa res. Segons...
0: Que té bona genètica, vaja.
1: Pues segons no? El que he trobat, no.
0: Què
1: per
0: és?
1: Això, per
0: però
1: això.
0: Però utilitzem aixina nosaltres.
1: Bueno...
0: Este que sempre està per ahí, que sempre està treballant, que jo, no se cansa... Que...
1: Jo l'he utilitzat aixina i també l'he utilitzat en el que diu realment... la meua investigació que és d'on ve. Mira, estar fet de molt bona pasta s'utilitza per a dir que una persona és amable i fàcil en el seu tracte personal. Estem davant d'una metàfora figurada, ja que l'ús d'aquesta expressió prové d'un ús figurat de la paraula pasta, com la massa moldeable de la farina i aigua o d'uns altres ingredients, perquè n'hi ha moltes pastes d'altres coses. Quan tu que has tingut el teu abuelito, que era obrer, feia la pasta per a fer...
0: Correcte, tota la barreja i tota la feia ell.
1: D'ingredients, però moltes vegades la pasta, pensem en la pasta...
0: Per a lluir parets.
1: Claro, que mengem o tal, però... De pastes hi ha moltes, com la de les dents, per exemple. Doncs, si estem parlant d'assimilar un bon caràcter humà en una massa tendra, suau i fàcil de treballar, en contraposició a algú que té un caràcter aspre i dur.
0: M'agrada.
1: Jo havia sentit Isa, però també és de veres que he sentit, com tu dius, Isa persona...
0: Conforta, com robusta, que mai li passa res.
1: Que l'han fet ben fet,
0: sí.
1: O que l'han feta ben feta, no? Que en el món de l'obra, per exemple, que d'Isa gent, que jo això ho he vist... O en el món del camp, que se carreguen sacs.
0: I mai li fa mal, no tenen
1: ahí,
0: dolor.
1: Tira-li. A tota la gent que està carregant algo, obrers, llauradors, una salutació ben gran, perquè carregueu a muntó. Hi ha molts oficis que tu veus a tios. Dic tios perquè normalment és un ofici en el que se veu més homes, que estan ahí carregant a tope, i tu dius... És que a mi me tremolaria en les cames.
0: Tot.
1: I com si no res.
0: Però ells estan fets de bona pasta.
1: Estan fets de bona pasta, en aquest sentit. Però també trobar a gent que té un caràcter afable. Estem parlant en un moment que hi ha molta crispació. I ho notem. Nosaltres venim així a llevar algo de crispació
0: una
1: en aquesta secció.
0: Que és necessària avui.
1: Que és necessària.
0: Totalment.
1: És necessària. Però trobar avui... En dia, gent de molt bona pasta... L'altre dia em va passar una cosa, que jo li vaig enviar a una persona un missatge de si estàs molt agobiada, si vols, això ho faig jo. I me va cridar i me va pegar un rapapolvo. Però per què? Perquè estava pobreta, molt agobiada. I jo li vaig dir, si jo te cridava o també enviar el missatge
0: per a que se te passe.
1: Per a ajudar-te, no, per a agobiar-te més. Però moltes vegades estem tan crispats que no, com dia que no notem que la porta, no, al revés, no notem que la paret té una porta i per això podem eixir i peguem
0: sempre
1: contra la paret, contra la paret i ja està. Estar fet de molt bona pasta és una dita, que és que no t'ha dit on ve tot això, però és normal que José Luis diga que ell que té 50 anys ja l'havia sentida d'abans. Perquè estar fet de molt bona pasta és una frase, mira el que vaig a dir-te, que ve de l'època en què es parlava el llatí.
0: Ah, ja s'utilitzava.
1: Ja s'utilitzava. Perquè, mira, en l'època romana, se va estendre la llengua llatina i els romans ja feien pasta. Moltes vegades pensem que la va portar Marco Polo de la... Bueno, ells diuen de la Índia, però en veritat era d'Àsia. En aquella època se pensava, quan no se coneixia encara la Índia, els indios d'Amèrica, se pensaven que no n'hi havia indios, és que venien d'Àsia, i no. Després se van donar compte que n'hi havia altres civilitzacions.
0: Que hi havia més món.
1: Gràcies a Marco Polo, que va venir i va dir, allí també hi ha coses. Doncs els romans que van difondre la seva llengua i de totes aquelles que van derivar d'aquesta llengua llatina, va derivar també aquesta dita de ser o estar fet de molt bona pasta. És una dita que ve, com sempre diem, de les coses que passaven. I la pasta, com hem dit, una cosa molt fàcil de manejar, molt fàcil de fer, doncs ells se van donar compte que també hi havia persones que eren més fàcils de deportar que unes altres. Frases que han evolucionat no en el seu context, en el seu idioma, perquè venint del llatí ha passat al castellà, al valencià, al francès, a l'italià, al romanesc, etc, etc, etc. I ens hem adaptat.
0: Una frase amb molt de recorregut, perquè és una frase que té
1: molt bona pasta.
0: Molt bona pasta, Manuel Valero. Quina frase més xula per donar la benvinguda a la tardor.
1: Sí, perquè la tardor és un mes de molt bona pasta.
0: Sempre reivindicarem la tardor.
1: Ahí estamos.
0: Así al programa. Manuel Valero, gràcies per vindre a obrir amb nosaltres aquesta estació tan xula per reivindicar-la.
1: Que la godisquen molt i a fer coses.
0: Li donem la benvinguda a tots els que estan fets i no fets de bona pasta.
1: De bona pasta.
0: Manuel Valero, gràcies.
1: Un beset. Adéu.

Castelló, terra de ceràmica, és identitat, creativitat i província. Castelló, terra de ceràmica, no sols embellís els nostres llars i espais públics, sinó també impulsa la nostra economia provincial i projecta la província al món. I quina millor manera de recolzar i celebrar la nostra indústria ceràmica que donant suport a les empreses ceràmiques de la província que participen en la fira de Versalles, aparador perfecte per a mostrar al món la qualitat i el talent de Castelló. Terra de Ceràmica, des de la Diputació.